0: L'estiu d'arrier, Mélisande Artus parlava d'un égrégore, que c'est un concept, un homène d'esprit de groupe, per mettre en commu d'intensiu, d'énergios et d'embezos de mantunos personos unidos dins un toco plat definido. Nos podes contar cosi si os vengudo en aquel collectiu, Clemenso, et sus tout, qu'est-ce que te religo?
1: Oh, en fait, tout s'est passé simplement à un polidor escuntro. C'est le Zancarle qui m'a contacté via le réseau social Instagram, où je montre mon travail et où je m'exprime des codes en Occita. Je m'ai inscrit pour connaître mon rapport à l'Occita et me prépare de produire une image pour illustrer un numéro de la revista Le Diari. Et je suis miavi de prépare des dessins au Diari, donc j'ai dit « Oh, de sûr ». S'en demorat en contacte et nous s'en rescontrats per primer cop a l'estivado de 2025. Après son venido a la masse nouvelle de l'appel al mes d'octobre en Abairou et hop, j'ai eu partido de la collectivo. Et de mon punt de vista, s'en ligats per uno meteiso en veto de balia de visibilitats a la cultura et a la lengua nostra et per un meteis constat que quel engatsomen est tan necessari como l'engatsomen per la preservació de l'environnement, per exemple. Et me pensi que s'en d'accordi per dire que lo messatge se pot transmettre d'un biais sensible, que l'art existe per dire ce que se pot pas dire en bedemuts et per en acercar tout dret lo public per biais de ses émotions et de sous ressentits.
0: Dins aquel collectiu, y a toute une fune d'artistes à mettre pratique aux plats différents. Vous préparez d'écouter quelques-unes de leurs buses. L'estiu d'arrier, la mostra est représentée par Noah Tender Otsobani, qui est valenciano et qui fait partie de l'appel. Li prepauser de me fa visita en català.
2: Bonsoir, vous pouvez présenter?
3: Bon dia, jo sóc Noah Tender Otsobani i parlo en nom del col·lectiu L'Appel.
2: Què és d'acord, L'Appel?
3: Alors, L'Appel és un col·lectiu d'artistes occitans o que treballen i habiten l'espai occità i que interaccionen amb aquesta cultura.
2: I donc, c'est català, no? Mas participes en aquel col·lectiu?
3: Sí, efectivament. Jo personalment sóc catalana. Per a mi, bueno, jo he estat criada en un ambient on la llengua i la cultura per al nostre poble i per al nostre territori és molt important perquè és la forma en la que mirem el món i habitem l'espai i construïm els espais. I em sembla interessant de participar a un col·lectiu que el seu objectiu és el mateix, habitar, crear... Sí, jo personalment sóc d'origen català, valencià, però trobo important de participar en una cultura germana com és la cultura occitana perquè en aquest moment habito en Occitania, a l'Aveyron, i trobo que és important de participar al projecte col·lectiu de construir o reconstruir una existència lligada a la cultura local, i la cultura local en Occitania està lligada a l'occità.
2: La llengua ha un lligam fort amb el territori, és d'acord?
3: Clar, de totes formes, això és innegable, és científic. El territori es construeix entorn a la comunicació entre les persones que habiten el territori, i la comunicació passa entre altres, per l'art, també per la llengua. L'art és una forma de llenguatge, també, i la llengua construeix un territori. Per això és molt important mantindre-la i és molt important estudiar-la. Jo personalment, com a valenciana, estudio l'occità, perquè per respecte al territori.

Escute, escuto, la libertat è sus la Talbero e la Talbero è sus Radio Albicès. 95.4 e 104.2. Radio Albicès.com.